0: primer misteri de glòria, la resurrecció del fill de Déu.
1: The first glorious mystery, we meditate the resurrection of Christ. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.
0: Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death.
0: Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones, i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones, i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones, i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones, i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones, i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones, i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones, i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones, i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones, i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Glory al Pare, i al Fill, i a l'Esperit Sant.
1: Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. The second glorious mystery, we meditate the Ascension.
0: El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ans deslliureu-nos de qualsevol mal. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara I en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara I en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara I en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara I en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara I en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara I en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara I en l'hora de la nostra mort. Amén. Glòria. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara I en l'hora de la nostra mort. Amén. Com era al principi, ara I sempre, I pel segle.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was now in the beginning, and it would now and ever shall be. In the third glorious mystery, meditate on the descent of the Holy Spirit.
0: Vingui a nosaltres el vostre regne, facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones I beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones I beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones I beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones I beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones I beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones I beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones I beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones I beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was now, as it was in the beginning, and is now, and ever shall be, world without end. In the fourth glorious mystery, we meditate on the Assumption of Mary into heaven.
0: El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ans deslliureu-nos de qualsevol mal. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Glòria. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. In the fifth glorious mystery, we meditate on the coronation of Mary, Queen of Heaven.
0: Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres el vostre regne, facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
1: Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end.